0: Tercera.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
3: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? Naycar Automoción, servicio integral del automóvil, profesionales y tecnología a tu servicio. Identificamos y diagnosticamos averías con lo último en máquinas de diagnosis, mantenimiento, correas de distribución, mantenimiento de cajas de cambio automáticas. Naycar Automoción, en calle Huit de Mars 15 de Albaida. Desde ahora, tu taller de confianza.
4: Los artistas cuentan en los40.com. ¿Qué te habrán contado hoy?
5: 95.3.